0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: All for the gram. Bitches love the gram.
5: Oh, wait, shit.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 3.
2: ¿Qué horas son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy
5: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
9: That's right.
1: Ràdio Abrera, la fórmula que t'agrada. 107.9 FM.

0: se puede querer.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera
2: i sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera
1: i sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: Solo te pido por última vez.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9. I'm melodic.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El ple del Tribunal Constitucional debat avui el primer dels recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el primer recurs, el de Jordi Turull. Previsiblement, Macías no tindrà prou suports i la decisió no arribarà fins al ple del 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista, en aquest cas Dolors Bassa. El criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. El jutge Pablo Llarena ja ha apuntat que si sentencia a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció. I l'oficialitat del català de la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què es reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir el juliol del 2025. Davant del fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que aquestes tres. I el govern destinarà 765 milions d'euros en els propers 3 anys al pla Regenera, que preveu rehabilitar i ampliar el parc públic d'habitatge, sobretot en municipis rurals, ciutats mitjanes i barris vulnerables. El programa, fruit de l'acord amb Esquerra pels pressupostos, mobilitzarà 255 milions anuals, dels quals 190 seran recursos propis i 65 finançats per l'Institut Català de Finances. I els Mossos investiguen un nou cas de retenció il·legal registrat la matinada d'ahir a Barcelona després que uns desconeguts carreguessin per la força un home en un vehicle al carrer de Huelva, al barri de Sant Martí de Provençals. Diversos testimonis van alertar la policia, però els agents no van poder localitzar el vehicle. L'home va aparèixer ahir al matí, ferit a prop de Girona, a uns 100 quilòmetres d'on el van segrestar i tot apunta que hauria estat agredit durant la seva retenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb negocis vinculats al narcotràfic i també possibles revenges per deutes. El cas presenta similituds amb els dos darrers episodis registrats a Catalunya, tot i que els investigadors asseguren que no estan relacionats entre si. I pel que fa al temps, avui es preveu una jornada estable, assolellada i càlida a tota Catalunya, amb només algunes bandes de núvols prims poc importants. Ara al matí la tramuntana bufarà moderada, també a l'Empordà, i el mestral a prop del golf de Sant Jordi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb 2 quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. També a la C32, un altre accident a l'altura de Viladecans i Gavà, talla un carril i provoca congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la C32, a Castelldefels, per un vehicle avariat, i també retencions importants als accessos de Barcelona, a la B20 en sentit sud i nord, i també a la B10, direcció Nus de Llobregat. I el ple del Tribunal Constitucional debat avui el primer dels recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el primer recurs, el de Jordi Turull. Previsiblement, Macías no tindrà prou suports i la decisió no arribarà fins al ple del 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista, el de Dolors Bassa. Criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. Escoltem ara Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions aquest matí a la xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: El jutge Pablo Llarena ja ha apuntat que si se sentencia a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció. I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui en una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què es reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant del fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que aquestes tres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible de 2026 amb diferents activitats per commemorar-la. Aquest diumenge 20 de setembre al matí, primer han gaudit de la pedalada popular pels carrers d'Abrera amb parades d'interès cultural, amb sortida i arribada al parc de Can Morral, la qual ha comptat amb participants de totes les edats que han gaudit d'una botifarrada en finalitzar. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Mobilitat i Transport, Alfred Delgado, han donat la sortida. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès, com ara la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral. A la plaça de Can Morral, aquest diumenge al matí també s'ha organitzat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona el taller Festa la teva cistella per la bici, a càrrec d'Acció Clima, al qual els i les participants han pogut elaborar cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. A més, aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà el servei gratuït de bus urbà aprofitant el dia del mercat setmanal per fomentar el servei de bus entre totes i tots els usuaris que vulguin fer-ne ús. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació.
0: Abrera Informació.
5: esports i benestar.
4: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, de l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva i, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual, masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Molt bon dia, les 8 del matí, 8 minuts d'aquest dimarts 22 de setembre. És el darrer dia de l'estiu. La propera matinada, sobre les 2 de la matinada i 5 minuts, arribarà la tardor 2026. Gràcies per connectar amb Fórmula Matí. Comencem explicant que el Tribunal Constitucional torna a entrar en escena i dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia. Avui dimarts comença a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació. La sentència del Tribunal Constitucional, que es dictarà a partir del 6 d'octubre, marcarà el pas dels jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya en llibertat. El cas de Jordi Turull és el primer que arriba a debat. D'entrada, el seu recurs d'empara no prosperarà, ja que el cas està en mans del magistrat català José María Macías, del sector conservador i contrari a amnistia a la malversació. Macías, alineat amb la tesis de Marchena i Llarena, defensarà avui dimarts davant la resta de magistrats que la negativa del Suprem a amnistia a la malversació no és ni capritxosa, ni sorprenent, ni fruit d'una animadversió. I argumentarà que és una de les excepcions de la llei perquè Puigdemont i els seus consellers es van enriquir amb el referèndum. Tot i això, Macías es quedarà en minoria perquè els magistrats progressistes faran valer la seva majoria, tombaran els plans del conservador i encarrilaran el debat a favor d'amnistia a la malversació. A punt internacional, perquè Donald Trump ha decidit estrenar una televisió pròpia com a resposta als mitjans de comunicació que li estan fent boicot. El president dels Estats Units ha inaugurat Trump TV. Per difondre el canal, els perfils oficials de la Casa Blanca a les xarxes han escampat un anunci on apareixen tota una mena de sèries fetes als Estats Units, com The Office, El Simpsons, Modern Family o Friends. Ara bé, de moment, Trump TV és només un directe etern a YouTube que retransmet en bucle diversos discursos de Donald Trump. Segons el govern nord-americà, aquesta televisió emetrà les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, els millors moments del mandat actual i els anuncis que faci Washington, és a dir, que serà un canal corporatiu. Trump TV o Trump TV, doncs, se suposa que és la rèplica de Donald Trump al boicot que li han fet una desena de mitjans. Primer, Trump va vetar la CNN, els mitjans MC New i el diari Politico per, suposadament, escampar notícies falses. Ara no poden accedir a la Casa Blanca fins a nou avís i per això tots els mitjans que formen el consorci de cobertura de la seu presidencial doncs han recolzat els seus companys i tampoc assisteixen a les rodes de premsa de Donald Trump ni informen de cap informació des de la Casa Blanca. Condemnen a 4 anys de presó a una dona per haver robat 400.000 euros a un home octogenari, vidu, després de 60 anys de matrimoni i que va fer creure que tenia una relació sentimental per enganyar-lo. A les portes d'una nova campanya de vacunació, el Centre Espanyol d'Epidemiologia alerta que aquest any els casos de Covid s'estan disparant. Durant la primera meitat del setembre s'han detectat més positius d'aquesta malaltia que de grip. Amb la tornada a l'escola i a la feina han crescut els virus. Tampoc hi ha ajudat la calorada d'aquests dies ni el canvi brusc de temperatura que hi ha a les nits. Tot i que l'epidèmia de grip encara està lluny, ja s'ha registrat el doble de casos que hi havia l'any passat en aquestes dates. Així, els últims dies s'han detectat pràcticament un 17% de positius a l'atenció primària. I per qui vulgui vacunar-se a Catalunya, la campanya arrencarà el 5 d'octubre. Els primers cridats a immunitzar-se són els majors de 80 anys, les persones que viuen a les residències, les embarassades, els nens petits i el personal sanitari. Encara es pot demanar cita. S'ha d'anar al web de CatSalut o a l'aplicació La meva salut. L'espai de la Via Mètrica, el centre de preservació de vehicles històrics de ferrocarrils de la Generalitat, situat al costat de l'estació de Martorell Central, es podrà visitar gratuïtament en diverses visites, en 4 concretament. Seran visites guiades, programades fins a final d'any. Aquest dilluns, Ferrocarrils de la Generalitat ha obert les inscripcions, que en són limitades, i s'han de cursar a través del web oficial de la Companyia Pública Catalana. Adreçat a tots els públics, aquest espai de Martorell serveix per exposar una vintena de locomotores, cotxes i vagons, tant de viatgers com de mercaderies, que han prestat servei a la línia Llobregat-Anoia. Un viatge en el temps que permet veure l'evolució del transport ferroviari de Catalunya. Les dates que tindran lloc les visites guiades gratuïtes a l'espai de la Via Mètrica de Martorell són el 26 de setembre, el 24 d'octubre, el 29 de novembre i el 19 de desembre. Paral·lelament, Ferrocarrils de la Generalitat obrirà als visitants gratis l'espai expositiu de la cotxera de Rubí. En aquest cas, serà el 18 d'octubre, 14 de novembre i 13 de desembre. Hi ha cues ara mateix a l'autovia 2 entre Abrera i Esparreguera. Són 4 quilòmetres de retenció. Parlem de sentit Barcelona i de retruc també està afectant la C-55 a Abrera per enllaçar amb la 2. Temperatura 19 graus.
0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Avui acomiadem l'estiu, així que encara ens podem permetre una última dosi de ritme. Guille Toledano arriba amb Ven i Bailame. Aquesta proposta directa, ballable i amb ganes de festa.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Seguim posant música aquest últim dia d'estiu amb una cançó que torna renovada. Hugo Salazar i Andy recuperen Donde Estaré, versió 2.0, amb un so més actual, però mantenint tota la emoció de l'original. Una segona vida per a un tema que segur que més un reconeixeu de seguida.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: És dimarts 22 de setembre, 8:45 del matí. Aquesta setmana va començar amb unes temperatures altes que fins i tot en algun punt del país van ser de rècord per un mes de setembre. Avui afluixarà una mica la calor, però tot i això les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana. Hem començat la jornada amb moltes temperatures d'entre 15 i 20 graus i amb el pas de les hores escalaran posicions fins a màximes d'entre 29 i 33 graus. L'ambient serà càlid al centre del dia, però no tant com ahir. Durant el matí el sol es combinarà amb bandes de núvols alts i a la tarda amb algunes nuvolades amb trams al prelitoral i punts de la costa que no portaran gaires conseqüències. Demà dimecres comença oficialment la tardor i ho farà amb unes temperatures altes, per sobre del que seria habitual. Dijous pujaran una mica més els termòmetres i es mantindran a la banda alta al cap de setmana. Tot plegat amb sol i algunes bandes de núvols i de pluja se n'espera poca. Temperatures actuals a Barcelona entre 21 i 24 graus, 20 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona i Olot, a Cervera 17, a l'Espluga de Francolí 15 graus, a Sant Cugat del Vallès 18, a Amposta 20 graus o a Abrera ara mateix 19 graus. I ara fem una mica de memòria amb una bomba urbana que va sonar per tot arreu. Lunay va sumar Daddy Yankee i Bad Bunny a Soltera, la versió remix. I el resultat va ser un reggaeton pur que enganxa i una col·laboració que encara avui funciona només començar. Anem a recuperar-la.
1: Èpico!

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara ens quedem a casa nostra amb Guillem Bautista, el músic badaloní, que també és violoncel·lista. Està fent-se un joc dins el nou pop català, amb un so molt frec i molt cuidat. No està mal, dona nom també al seu nou treball. I la veritat és que el títol es queda curt. M'he cansat.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93-770-0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Seguim posant banda sonora aquest últim dia de l'estiu i ara canviem una mica el ritme. Irene Cortés ens porta Quan miri al cel, una cançó sensible, d'aquelles que conviden a parar un moment i deixar-se portar. Una mica de calma enmig del matí i la deixem sonar.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ara posem una mica més de ritme amb Capo, Reina Criminal. Arriba amb Sourba, melodia enganxosa i aquell punt llatí que et fa entrar ràpid a aquesta nova cançó. És una proposta amb molta actitud per continuar aquest últim matí d'estiu.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera.
3: Ara canviem de ritme amb J. Rosa i Álvaro Díaz, que es posen en mode detective. Sou urbà, actitud d'una bassa que enganxa ràpid. Aquesta va molt directa. Posem una miqueta al pols del matí. I seguim cap a les 9, que arribaran les notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
3: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès, en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera a la Setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la Setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi, tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
5: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra 7a edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
5: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
7: No us quedeu sense el vostre barret.
8: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Com a novetats destacades de la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rabato, a 9:45, podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show. Dissabte 26 de setembre, de 1:45 a 2, hi haurà amenització amb actuacions de DJ, i de 6 a 8, el Musicant del Vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel, una activitat amb aforament limitat a 25 persones i que la inscripció prèvia a través del correu turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre al Parc de Can Morral, d'una a 4 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, també comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet, que portarà a la fira porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic artesanies tradicions vinculades al vidre. A més, divendres 25 de setembre al carrer del Rabato tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró amb una exposició fotogràfica, i el cap de setmana, dissabte 26 i diumenge 27, al Parc de Can Morral serà el centre de la fira amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en la gastronomia arrelada al territori, activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. En el marc de la Fira Gastronòmica, el Parc de Can Morral també acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Recordem que durant aquesta setmana fins divendres 25 de setembre, inclòs, l'Escola Municipal de Música d'Abrera té obert el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les diferents propostes formatives adaptades a diverses etapes d'interessos de l'alumnat inclouen sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musical per infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la secretaria de l'escola, a la plaça del Rabato 1, de dilluns a divendres, de 5 a 9:15. També podeu fer-ho a través dels enllaços que trobareu al web abrera.cat, i per a més informació podeu trucar al 93 770 2702 o enviar un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Mamma mia, cabaret, temps, al Tenorio, les coses excepcionals, Eureka, Verborrea i la síndrome Natàlia són les principals propostes de la nova temporada dels teatres de Balanyà en viu, al Tívoli, al Coliseum i al Borràs. Nova hora, ara amb aquesta segona hora que les obrirem amb Island Dojo, Namo de la Beach i altres artistes que recuperarem amb el seu Ja no sé, una proposta urbana per tornar a agafar ritme en aquesta segona hora del matí. I després, dues artistes amb molta força, Kenya Os i Lola Índigo, juntes a 50-50. Seguim pujant pulsacions.
8: Ja, estem a l'Island Dojo.
9: Ja estem pujant, lelela.
8: Eso es lo que se

0: Gràcies.
1: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
3: Què escoltes al mòbil?
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
4: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
4: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
4: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Ara baixem una miqueta al pols amb Ignacio, Todo lo que he sido. Mira enrere, parla de tot. Tot això que hem anat construint. I ho fa amb una sensibilitat molt directa, Ignacio. Una mica de calma. 20 graus.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Ara ens quedem una estona amb Jordi Ninús. Sota la meva pell és aquelles cançons que entren a poc i es queden parlant de records, emocions i coses que portem molt endins.

0: Dos quarts de deu del matí, 20 graus. Ara fem una mica de memòria i tornem a una etapa clau del reggaeton. Tego Calderón i Yandel van coincidir amb el tema Al Natural. Aquesta va ser la versió remix. Dues veus molt diferents, però amb una química que encara funciona. És un d'aquells temes que només començar ja et porta uns quants anys enrere. Recuperem-lo i apugem el volum. Aquesta encara té molta, molta guerra.
1: Tú no querías ver a Yandel de nuevo. Aquí estoy.

0: La ràdio que t'escolta. Ràdio Abrera.
1: Ara canviem d'aires amb King Magneto i Lenny Face. Des de Barcelona, reggae, rap i molta energia amb Monfire. Una cançó amb força ritme i aquell punt que et va atrapant a mesura que avança. Que soni!

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Ricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Avui que acomiadem l'estiu, aquesta ens ve gairebé feta a mida. Joaquín ens porta Verano en la ciudad, una cançó amb llum, records i aquell punt de nostàlgia que apareix quan s'acaben els dies llargs, últimes hores d'estiu. I aquesta sona perfecta ara.
6: Julio está en la esquina.

I avui aquesta gairebé no podia faltar. La Laia ens porta a setembre, una cançó que encaixa de ple amb aquest últim dia d'estiu, que ja comença a canviar ja el ritme, eh? I a mirar cap a aquesta nova estació, la tardor. Arribarà a les 2 de la matinada i 5 minuts.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Junior Hormíguez i Juan Cid uneixen forces a Me Llama Loco, una cançó amb arrels flamenques, so urbà i molta empenta. A les 10 arribaran les notícies, però abans hi ha més cançons.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Arribem a les 10 amb els nois de la llave. Infinito. A les 10 els serveis informatius ens posaran al dia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
3: És simplement una rebel·lió contra el legislador per part del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
2: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de datada 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, i l'aprovació del Compte General d'Exercici Pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. I el grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant de crisi migratòria. A la part de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Inscripcions que es realitzaran de forma presencial al Casal de la Gent Gran, a la Rambla del Torrentet 8, en els següents dies i horaris. Dimarts 22 de setembre, de 10 a 12. Dimecres 23 de setembre, de 4 a 6. Dijous 24 de setembre, de 10 a 12. Divendres 25 de setembre, de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut pública.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaració a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un està al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre a 4:45 de la tarda es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre a les 5, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a les 5, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Deixem enrere la informació i tornem de ple a la música en aquest 22 de setembre, tercera hora de Fórmula Matí, en aquest últim dia d'estiu, i l'obrim amb Julen i Miqui Núñez. M'he enamorat. Pop en català, bon rotllo i una història d'amor sense massa complicacions. I després la Laura Gibert, la gironina que ens porta a Mulet, una cançó plena de records, amistat i nits d'estiu. Avui, que l'estació s'acaba, encara ens ve més de gust recuperar-la.
7: Això és una...

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Ara hi posem una mica més de ritme amb J. Martín i Milou. El valencià s'ajunta amb Milou a Besito. Pop urbà amb un punt romàntic i una melodia que entra de seguida. Una d'aquelles cançons fàcils de cantar.

0: gironina Laura West s'ajunta amb Gaida amb Menxules, aquesta cançó desenfadada, juganera i molt pensada per ballar. Aquell punt d'estiu que avui l'acomiadarem aquest estiu, eh? Canviem d'estació a la matinada d'aquest dimarts al dimecres a les dues.
1: Ràdio Obrera, Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: hem arribat a 2:15 allà del matí. Ara sí, una mica de memòria amb una de les grans pioneres del reggaeton. Des de Puerto Rico, Ivy Queen va obrir camí en un gènere dominat gairebé només per homes, amb la cançó Quiero Bailar. És un dels temes que la van convertir en referent. Pugem una mica el volum i que entri la música de Ivy Queen.
1: Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense, porque lo que viene

0: vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Ara ens anem fins a Màlaga amb Little Pepe, un dels noms de referència del reggae en castellà. A Santa, manté aquesta barreja tan seva de reggae i missatge directe. Baixem una mica les revolucions, però no el ritme. I deixem que entri ja, que el tenim. Little Pepe.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Ara ens quedem a casa nostra amb Marina Freixas. La cantautora d'Igualada continua fent-se un lloc dins el nou pop català amb aquest xulo romàntic.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara hi posem una mica de rock amb una banda de Madrid que porta dècades fent cançons. Los Enemigos, Miss Dinamarca.

0: Force Lesbian, escoltar Sant Vicenç dels Horts, aquesta cançó que parla justament d'això, de la gent que t'acompanya pel camí, la hermandat. La banda s'envolta d'amics com Dani Martín, Iván Ferreiro, Marc Ros o Travis Birch. I atenció, perquè aquest dissabte 26 els tenim a Barcelona, a la platja del Bogatell, dins les festes de la Mercè.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
0: Des de San Fernando, Cádiz, Messalla. Mentiras arriesgadas. És una cançó que escoltarem després, perquè ara arriben Armadura.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders dels procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats, impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones de més de 60 anys, usuàries del camp, infants i joves inscrits al programa d'educació física per a esportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats es requereixen d'inscripció prèvia. Repassem a continuació les activitats que tenen lloc aquests dies, inclosos dins la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dimecres 23 de setembre, al matí, a les 8 es farà ioga a la piscina d'estiu, a les 9 envelliment actiu al pavelló municipal i gimnàstica suau al centre aquàtic municipal, i a la piscina d'estiu a les 10 es farà tabata i a les 11 estiraments. A la tarda, a les 3, hi ha GAC al centre aquàtic municipal, a les 5, Educació Física Infantil 2 al Pavelló Esportiu Municipal, a les 7, Running Club i Power Pump, a 7:45, Aigua Gym, i a les 8 del vespre, World Dancing.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dijous 24 de setembre, a les 10, tindrà lloc un tastet d'una nova activitat al futbol Més 60 al camp de futbol. A les 11, es farà pilates a l'aire lliure a la piscina d'estiu. Al centre aquàtic municipal, a les 3, es fa aeròbic i a les 5, HIIT. I a les 6 de la tarda, es farà pilates a l'aire lliure a la piscina d'estiu.
0: Abrera Informació. informació. Activitats.
3: Divendres 25 de setembre, a 11:15, es fa ball en línia al frontó municipal. A 10:15, a la plaça de Pau Casals, es farà la sortida d'una caminada per l'envelliment actiu per a majors de 60 anys. A 4:00, hi haurà taller de boxa per a joves al pavelló esportiu municipal i al centre aquàtic municipal. A 3:00 es farà Movicor, a 6:00 TBC i a 7:00 Crosscamp.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dissabte 26 de setembre, a 9:45 del matí, es farà una masterclass de cicle outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A 11:00 hi haurà activitats per capacitats diverses al parc de Sant Hilari. I a l'escola Ernest Lluc, de 4 a 8:00 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7:00 un torneig de futbol.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Diumenge 27 de setembre, a 10:15 es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A 11:00 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A 4:00 hi ha tàbata i a 5:00 gimbol i al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 3 i a 6:00 preesportiva.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dilluns 28 de setembre, a 8:00 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A 9:00, envelliment actiu al pavelló municipal. A 10:00, entrenament funcional al centre aquàtic. A 11:00, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 1 i a 6:00, educació física infantil 4. I al camp, a 3:00 i a 7:00, es fa una classe de TBC i a 8:00, pilates.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha aeròbic i a 10:00, power pump.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dimecres 30 de setembre, a 9:00 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha ciclo indoor, a 10:00 aigua gym, a 3:15 movicor, a 6:00 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a 7:00 al parc de calistènia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com a l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
3: Abrera es mobilitza contra el càncer. Aquest dissabte 19 de setembre vam viure una jornada molt especial plena d'esport, solidaritat i emocions amb la celebració del Partit Solidari contra el Càncer en homenatge a l'artista abrerenc Detweiler. El camp municipal d'Abrera va acollir aquest partit solidari que va comptar amb una molt bona participació i que va permetre gaudir de l'esport mentre sumaven esforços per una bona causa. La solidaritat també va continuar a la plaça de Rafael Casanova amb un sorteig de productes solidaris gràcies a la implicació dels comerços locals i al parc de l'estació es va posar el punt i final a la jornada amb un tardeo molt participat on es va fer entrega d'un xec solidari de 5.580 euros a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Passen 8 minuts de les 11 i tornem amb la música. Quarta hora de Fórmula Matí. I l'obrim amb l'estudiant Melendi i Mentires Arriesgades, una de les seves propostes més recents. I després, canviem d'aires amb Luis Fonsi. El portorriqueny arriba amb Me Despido, una cançó més emocional, però amb aquell segell seu que reconeixem de seguida. Dues veus ben diferents per posar en marxa aquesta nova obra.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
2: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Organitza Ajuntament d'Abrera.
2: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ara ens anem fins a Sevilla amb Mario Osorio, ve del flamenc pop, té una veu molt marcada, i amb Mi Mundo Entero continua fent créixer el seu camí en solitari. És una cançó directa, emocional i molt seva. Doncs deixem entrar aquest tema.

0: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.
1: Ara baixem una mica el ritme amb Lucía. Té 22 anys, és de Màlaga i a Cuando éramos niñas parla d'aquelles amistats de la infància que semblaven per sempre, fins que la vida et porta per camins diferents. Una cançó molt propera, molt de records i d'aquelles que entren bé, eh?

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

Dos quarts de 12, 24 graus. Ara tirem uns quants anys enrere amb una d'aquelles cançons que van marcar tota una època. El colombià Juanes i la canadenca Nelly Furtado van unir les seves veus a Fotografia, una història de distància, records i d'algú que continua ens tenint molt present. Dues veus inconfusibles i una cançó que encara sona així de bé.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara canviem una mica l'aire amb Nico. El murcià continua creixent dins del nou pop estatal i a Uir aposta per guitarres, un so més orgànic i una lletra d'aquelles que van molt per dins. 2 minuts per desconnectar de tot i deixar-se portar.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Ricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ara baixem una mica el ritme amb Michael Foster, madrileny, amb arrels britàniques. Continua avançant cap al seu nou disc amb Cuando todo haya pasado. El tindrem el 2 d'abril a la sala Rasmatàs de Barcelona. Deixem que soni, va.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Ara hi posem una mica més de ritme amb Miguel Bueno, des de Medellín, des de Colòmbia. Alguien aquí, una cançó directa amb molta melodia.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Posem una miqueta més de música des de Burjassot, al País Valencià. Arriba Nino Vargas. 17 d'octubre el tindrem a la sala Rasmatàs de Barcelona. Música nova i aquest directe ben a prop.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgin la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Abrera se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible de 2026 amb diferents activitats per commemorar-la. Aquest diumenge 20 de setembre al matí, primer han gaudit de la pedalada popular pels carrers d'Abrera amb parades d'interès cultural, amb sortida i arribada al parc de Can Morral, la qual ha comptat amb participants de totes les edats que han gaudit d'una botifarrada en finalitzar. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Mobilitat i Transport, Alfred Delgado, han donat la sortida. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès, com ara la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral. A la plaça de Can Morral, aquest diumenge al matí també s'ha organitzat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona el taller Festa la teva cistella per la bici, a càrrec d'Acció Clima, al qual els i les participants han pogut elaborar cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. A més, aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà el servei gratuït de bus urbà aprofitant el dia del mercat setmanal per fomentar el servei de bus entre totes i tots els usuaris que vulguin fer-ne ús. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació.
0: Abrera Informació.
1: esports i benestar.
3: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, de l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, i en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual, masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Passen 7 minuts de les 12 i entrem ja a l'última hora de Fórmula Matí. La comencem amb el murcià Miguel Cabrera i Marlo Music, que recuperen Viviré Contigo en format acústic, una cançó molt personal i amb tota la emoció al davant. Després canvien completament de registre amb Olivia Bay. La madrileña, una de les veus que vam descobrir a Operació Triunfo 2025, continua definint el seu propi camí amb Sin Miedo a Caer. Dues maneres molt diferents de posar música a aquesta recta final del programa. Puedo...

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat dos pisos d'Esparreguera que un clan familiar magrebí utilitzava per emmagatzemar i distribuir droga. L'operació, liderada per la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Martorell, ha acabat amb tres homes detinguts, de 49, 32 i 31 anys, acusats d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, que han ingressat ja a la presó. Els investigadors han pogut acreditar que des dels dos habitatges es distribuïen substàncies estupefaents a diferents nivells. Entre els compradors hi havia des de petits traficants i consumidors, que eren consumidors finals d'Esparreguera, fins a persones que després movien la droga cap a altres punts de l'estat. Els tres arrestats formen part del mateix clan familiar investigat pels Mossos d'Esquadra. La investigació va començar el maig de 2025, quan els Mossos van detenir dos homes i van interceptar un carregament de 3 quilos i mig d'heroïna i 15 quilos de substàncies de tall destinades a adulterar la droga. Segons la investigació policial, aquell enviament, que arribava des de França, tenia com a destinataris els membres del clan familiar que ara han estat detinguts. A partir d'aquella intervenció, els agents van continuar estirant el fil fins a localitzar aquests dos pisos d'Esparreguera que els investigats feien servir com a punts d'emmagatzematge, custòdia i distribució de cocaïna, també de haixix i de marihuana. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que l'activitat no es limitava a la venda al detall. Des d'aquest habitatge, segons la investigació, també s'abastien altres traficants que posteriorment redistribuïen les substàncies. El passat 17 de setembre, els investigadors van fer les entrades i escorcoll a aquests dos domicilis d'Esparreguera i van comissar un vehicle, a part que volíem dir que a l'interior hi van trobar 250 grams de cocaïna en roca, 250 grams més de cocaïna preparada per vendre al detall, 100 grams de haixix i 100 grams de marihuana. També van intervenir 11.000 euros en efectiu i diversos objectes de valor d'origen il·lícit que, segons les investigacions, els responsables havien rebut com a pagament a canvi de droga. Ara sí, durant aquesta operació també es va localitzar i comissar un vehicle modificat expressament per poder transportar substàncies estupefaents i dificultar que fossin descobertes en controls o escorcolls policials. A tots els indicis recollits, els Mossos van detenir els tres investigats per un delicte de tràfic de drogues. Els arrestats van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Martorell el dissabte 19 de setembre, que van ingressar després a la presó. Aquesta és l'última hora al mercat a l'engròs de la droga a Esparreguera. Importen cocaïna, haixix i marihuana per vendre els camells. Tres persones detingudes.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
4: 93-770-2963.
5: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
6: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
5: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
6: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
5: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
6: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
7: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
7: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
1: Ara ens anem fins a Huelva amb Moisés Losada, a prova de bales, parla de desamor, de quan toca fer-se fort i continuar endavant, encara que costi. Pop flamenc, emoció i una veu molt reconeixible per seguir avançant aquest matí.

dos quarts d'una fem una mica de memòria amb Ricky Martin. Des de Puerto Rico, una de les veus llatines més internacionals, una cançó escrita per Franco De Vita, que parla de tot allò que potser no van saber dir o fer a temps. Tal vez és d'aquelles balades que només necessiten els primers acords per tornar-nos uns quants anys enrere. Deixem que soni Ricky Martin, recorda, tal vez.

Ara ens anem cap al sud amb Ràdio Macandé, des de la línia de la Concepción. Més de 20 anys barrejant flamenc, pop i històries molt de carrer. Tornem amb un Eco en la casa. És una cançó nova, directa, i amb aquell segell andalús que els reconeixes de seguida. Deixem que soni, Ràdio Macandé.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Doncs ja me'n vaig. Un plaer acompanyar-te en aquest dimarts 22 de setembre. Darreres hores de l'estiu, a les 2 de la matinada i 5 minuts. Arriba la tardor. Aprofiteu-ho. Marxo amb 27 graus.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem manté que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals ha celebrat aquest matí el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa facilita tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
3: I sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
2: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà de 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031. I un incendi ha destruït aquesta matinada els 7 blocs de la urbanització de Luxe, la Querola, d'Ordino, Andorra, que encara es trobaven en construcció. El foc ja està sota control i no ha provocat cap ferit, tot i que ha mobilitzat un total de 14 dotacions de bombers i 34 efectius.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la Setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la Setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat, unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi, tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
5: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Activitats infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
5: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
7: No us quedeu sense el vostre barret.
8: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Com a novetats destacades de la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rabato, a 2:15 de 10, podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show. Dissabte 26 de setembre, de 1:15 a 2, hi haurà amenització amb actuacions de DJ, i de 6 a 8, el Musicant del Vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel, una activitat amb aforament limitat a 25 persones i que l'inscripció prèvia a través del correu turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre al Parc de Can Morral, d'una a 4 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, també comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet, que portarà la fira porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic artesania les tradicions vinculades al vidre. A més, divendres 25 de setembre al carrer del Rabato tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró amb una exposició fotogràfica, i el cap de setmana, dissabte 26 i diumenge 27, al Parc de Can Morral serà el centre de la fira amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en la gastronomia arrelada al territori, activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. En el marc de la Fira Gastronòmica, el Parc de Can Morral també acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Recordem que durant aquesta setmana fins divendres 25 de setembre, inclòs, l'Escola Municipal de Música d'Abrera té obert el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les diferents propostes formatives adaptades a diverses etapes d'interessos de l'alumnat inclouen sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musical per infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la secretaria de l'escola, a la plaça del Rabato 1, de dilluns a divendres, de 5 a 9:15. També podeu fer-ho a través dels enllaços que trobareu al web abrera.cat, i per a més informació podeu trucar al 93 770 2702 o enviar un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
4: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
5: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
6: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Ràdio Abrera, digui.
9: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
8: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
9: I us encarregueu de tot?
8: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
9: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
10: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
11: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
12: Tuve el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vicio triste.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera. ¿Cómo puede ser verdad?

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Arnau Vila. El Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba al debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per a la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem manté que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. Els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals d'aquest dimarts, el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han concretat els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del govern, n'ha parlat fa uns minuts en compareixença. L'escoltem.
3: Però sí que des del govern estem molt decidits i sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya, és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
2: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà dels 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031, tot i que defensa que l'objectiu és reduir aquest tipus d'activitat turística. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i l'aprovació del Compte General d'Exercici Pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. I el grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant de crisi migratòria. A la part de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Gent gran.
5: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Inscripcions que es realitzaran de forma presencial al Casal de la Gent Gran, a la Rambla del Torrentet 8, en els següents dies i horaris. Dimarts 22 de setembre, de 10 a 12. Dimecres 23 de setembre, de 4 a 6. Dijous 24 de setembre, de 10 a 12. Divendres 25 de setembre, de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Gent gran. Salut pública.
5: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses a la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaració a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
0: Des de l'AFA que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un estat al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
5: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, a 4:45 de la tarda, es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre, a 5:00, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a 5:00, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
7: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
6: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
7: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
6: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
7: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
6: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
8: Entre tots i totes, fem Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Tots els migdies, a Ràdio Abrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Cabrera, 107.9, Els Èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Hagi començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
2: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut el debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El proper divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre d'enguany celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde Jesús Narro i joves del municipi.
5: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Activitats infantils, tallers de tastos i cartes per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
5: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
7: No us quedeu sense el vostre barret.
8: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rebató, de 21:30 a 22:30 podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Cada escena es crea al moment, fent que cada actuació sigui única. Dissabte 26 de setembre, al Parc de Can Morral, de 12:30 a 14, hi haurà actuació de DJ, la programació musical de dissabte al migdia. Estarà amenitzada amb una actuació musical de DJs de 18 a 20, música en el vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel. L'activitat té aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre, al Parc de Can Morral, de 13 a 16, hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses, Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. El museu portarà la Fira dels Porrons Artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic l'artesania i la tradició vinculades al vidre. A més, el divendres 25 de setembre, al carrer del Rebató, tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró, que posarà a prova els participants. Intentaran recuperar les gestes dels antics concursants de l'N2. També podrem veure una exposició de fotografies antigues que porten als nostres dies l'esperit del carrer del Rebató i els veïns i veïnes que van formar-ne part. I a més, es podrà gaudir d'una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals, un tas que amenitzarem amb música. I al cap de setmana, el dissabte 26 i diumenge 27 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la fira, amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en gastronomia arrelada del territori, amb activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. I en el marc de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el Parc de Can Morral acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat, amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants 3 i 4 i 5, educació musicals per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rebató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar.

0: amb nosaltres.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
2: moment. I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
2: Cuando bailo suena ta ta ta.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
3: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
2: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
4: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Fórmula migdia a Ràdio Brera. La millor manera de fer la migdiada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell Executiu ha aprovat el Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes fins al 2030. L'instrument de planificació coordina i coordina polítiques d'igualtat al conjunt de l'administració i reforça la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques. Aquest instrument implica tots els departaments, organismes i entitats dependents de la Generalitat i estableix un marc compartit d'objectius, responsabilitats i també un seguiment i avaluació. La igualtat s'incorpora així en àmbits com la salut, l'educació, l'ocupació, les cures, l'habitatge o la mobilitat. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions.
1: I el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys, ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no? del son en els cicles, no? circadians, no? De la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès dilluns a Barcelona. Seria el segon en més d'una setmana registrat a Catalunya. Els fets van passar de matinada, quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El va localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera Núria Parlon afirma a les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues. I anem a Manresa, perquè destinarà 6 milions d'euros en ajudes a rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar als 15.000 si s'afegeixen a inversors privats. S'hi podrien acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages. I parlem de la Sagrada Família, perquè podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per poder construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà ara una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports i podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local. El rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, Premi als Valors Esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules, ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet García, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, fórmula

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut, que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del vicepresident i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obrirà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor-monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
4: Un any més, Abrera s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre de 2026, i des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei de bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats. Aquest diumenge 20 de setembre passat s'ha fet la bicicletada popular per descobrir Abrera, botifarrada i taller de cistelles per a la bici, a partir de les 10 del matí des del Parc de Can Morral, on s'ha fet la benvinguda als i les participants. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els Horts de Can Morral, on s'han instal·lat uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els ha explicat la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local, en format escrit i d'àudio. A l'arribada van poder gaudir d'una botifarrada i aigua per a tothom. I d'11 a 12 del matí es va realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici, a càrrec d'Acció Clima Diva. Els i les participants van poder construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la bicicleta i fer-la més funcional. I aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
5: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
5: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
6: T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia del magistrat conservador José María Macías. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha una desautorització absoluta del Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, però fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya i admet que s'ho espera tot del Tribunal Suprem.
2: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia. La valoració que nosaltres...
1: I la Diputació de Barcelona ha aprovat avui el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, el qual destina 152 milions d'euros. També ha aprovat al ple d'avui un augment de 40 milions per al suport d'aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Entre altres actuacions, els governs locals els podran dedicar a afrontar l'increment de la factura energètica, a fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a l'Assemblea General de la ONU. Trump ha afirmat que havia de prendre una decisió important respecte als ayatolars, literalment enviar-los a l'infern sense cap possibilitat de supervivència, s'ha preguntat, abans d'afirmar que creu que faran un tracte just després de les eleccions nord-americanes de mig mandat, perquè els iranians, diu, estan esperant a veure els resultats. El dirigent ha insistit que no permetria que tinguessin un arma nuclear. I no deixem en certa manera el tema, perquè la Casa Blanca ha posat en marxa un nou canal de YouTube amb el nom de Trump TV, que emetrà sense interrupcions discursos passats i nous anuncis del president nord-americà. La plataforma ha arrencat l'emissió amb un discurs antic, una estrena que arriba mentre les principals cadenes de televisió nord-americanes mantenen suspesa la cobertura conjunta dels seus actes en protesta pel veto imposat a CNN, MS9 i a Politico. I parlem d'Oques Grasses, que ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts del conjunt a l'Estadi Olímpic de Barcelona, en el seguit dels shows que suposaran, recordem, el punt final a la seva trajectòria, el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre. Atenció, perquè ja es van exaurir.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre d'enguany celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde Jesús Narro i joves del municipi.
4: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
5: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
4: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
6: No us quedeu sense el vostre barret.
7: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
3: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rebató, de 21:30 a 22:30 podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de príncep show ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Cada escena es crea al moment, fent que cada actuació sigui única. Dissabte 26 de setembre, al Parc de Can Morral, de 12:30 a 14, hi haurà actuació de DJ. La programació musical de dissabte al migdia estarà amenitzada amb una actuació musical de DJs de 18 a 20, música en el vi, una experiència sensorial que combina tast de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel. L'activitat té aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre, al Parc de Can Morral, de 13 a 16 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses, Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. El museu portarà la Fira dels Porrons Artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic l'artesania i la tradició vinculades al vidre. A més, el divendres 25 de setembre, al carrer del Rebató, tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró, que posarà a prova els participants. Intentaran recuperar les gestes dels antics concursants de l'N2. També podrem veure una exposició de fotografies antigues que porten als nostres dies l'esperit del carrer del Rebató i els veïns i veïnes que van formar-ne part. I a més es podrà gaudir d'una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals, un tas que amenitzarem amb música. I al cap de setmana, el dissabte 26 i diumenge 27 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la fira, amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en gastronomia arrelada del territori, amb activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. I en el marc de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el Parc de Can Morral acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants d'interès 3 i 4 i 5, educació musicals per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rebató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Comienza a pilotar la máquina infernal. España tiene caña.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
2: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rebató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Organitza Ajuntament d'Abrera.
2: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apostat per recuperar els llibres de text, impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals com el vocabulari, l'escriptura i l'oralitat com a via per combatre l'abús de les pantalles. Ho ha dit a l'acte del Palau Centelles, en què també ha reivindicat les biblioteques com a espai central a les escoles, ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. Alhora ha anunciat que el 28 de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més i s'ha compromès a impulsar una llei per convertir aquestes recomanacions en normes.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres i protegim la nostra infància.
1: La xarxa i l'Eurecat han signat precisament avui un conveni de col·laboració per fer junts un programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i que es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya. L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i de ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies per tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
3: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: Us convidem a seguir-nos. Més temes, els Mossos d'Esquadra han desplegat avui un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit previstos a Catalunya a les pròximes setmanes. Després del que es va fer el 17 de setembre a Tarragona, avui els agents s'han desplegat en diferents punts de l'AP7 i la 2 a l'entorn de Barcelona. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire, al Segrià. La Fira Aeronàutica se celebrarà del 3 al 4 d'octubre amb festivals aeris i centenars d'exposicions. També tindran un espai als alumnes de quart ESO i batxillerat. I passen cada any vora 400 alumnes. La xifra, de fet, s'ha disparat els darrers anys.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports i podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local. El rendiment esportiu esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li i llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules, ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
6: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
6: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
0: Això és Fórmula 107.9, els grans èxits a Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM, que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons ha informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
2: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'Escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la trobellada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obrirà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
3: Un any més, Abrera s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre de 2026, i des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei de bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats. Aquest diumenge 20 de setembre passat s'ha fet la bicicletada popular per descobrir Abrera, botifarrada i taller de cistelles per a la bici, a partir de les 10 del matí des del Parc de Can Morral, on s'ha fet la benvinguda als i les participants. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els Horts de Can Morral, on s'han instal·lat uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els ha explicat la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local, en format escrit i d'àudio. A l'arribada van poder gaudir d'una botifarrada i aigua per a tothom. I d'11 a 12 del matí es va realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici, a càrrec d'Acció Clima Diva. Els i les participants van poder construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la bicicleta i fer-la més funcional. I aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta al Servei de Bus Urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una...

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla amb Mercè Roura. Almenys 3 persones han resultat ferides en cedir el fals sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig a Barcelona. Segons un primer balanç, tots 3 haurien sofert lesions de caràcter lleu, 2 han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i el tercer estava pendent de destí. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta i Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia 4, R4 Rodalies, no hi fan parades. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Òscar Playà és el director de Rodalies de Catalunya.
2: De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
1: Més temes. El debat de política general al Parlament començarà la tarda de dimarts vinent, 29 de setembre, amb el discurs del president de la Generalitat. Així ho ha acordat la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus aquest dimarts, com expliquen les fonts parlamentàries. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució presentades pels grups. En paral·lel, la mesa ha abordat avui les sol·licituds presentades per Vox perquè es reconsiderin les sancions interposades aquest estiu al portaveu parlamentari del partit Joan Garriga per vulneració del codi de conducta. Parlem del gasoil agrícola B, que s'ha encarit més un 62% en 6 mesos, passant dels 96 cèntims al litre a poc més d'un euro i mig. A la pràctica, això significa complir el dipòsit d'un tractor de 300 litres, costa actualment 466 euros, gairebé 179 euros més que fa 6 mesos. Des de la JARC lamenten que aquest sobrecost arribi precisament quan comença la sembra de cereals d'hivern i han de fer servir moltes hores el tractor per preparar el terreny. Demanen al Ministeri una reunió urgent i l'adopció de mesures immediates per evitar-ho. I parlem de Caixa Fòrum Barcelona perquè rastreja l'empremta de la història de l'art de la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que la tradició i la innovació no són termes oposats. I anem a Valls perquè ha presentat avui el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics, que començarà l'octubre i que s'allargarà fins a final d'any. El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en 2 cicles diferents amb la incorporació d'una biennal dedicada a Robert Gerhard.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Recordes Cocodril?

0: sapore di sale. Corria 1964. Sapore di mare. Tu ja hi eres?
1: Un gusto un po' amaro.
0: Era estiu.
1: Di cose perdute.
0: I aquesta cançó.
1: Di cose lasciate.
0: Va ser aquell estiu la que més sovint van posar a totes les ràdios, la que preferien ballar les parelles d'enamorats. La cançó amb la que molts es van confessar el seu amor, una d'aquelles sense data de caducitat.
1: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti.
0: Una de les diverses meravelles que ha fet el nostre primer convidat d'avui en el nostre viatge per la màquina del temps.
1: Poi

0: el gran Gino Paoli. Balles, cocodrina? Ei, ha dit que sí. I s'està apropant. I m'està abraçant, aquesta vegada, sense l'efecte palanca.
1: El tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca...
0: Allò tan desagradable que les noies cocodriles tenien el mal costum de fer als anys 60. Quan finalment arribaven els lents, que sempre arribaven massa tard, perquè en aquelles festes particulars les noies havien de tornar a casa molt d'hora. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem que la història no sembla mai història quan l'estem vivint.

0: fa pas gaire, el mestre José María Pallardó, Bob Llardó per als amics, també va programar aquest Sense Fine, meravellós, de Gino Paoli.
1: No m'importa de la luz.
0: En el seu espai, aquí al Coco,
1: no
0: música al mil por mil.
1: Per me sei luna estelle, tu per me sei.
0: No perdis la sintonia. En qualsevol moment també pot aparèixer Rafael Turia i sus afluentes. I una cançó molt especial.
1: Sense fine.
0: Ai, Josep Maria Franzino, amb B de Beatles. Sergio Dalma, com recordes aquelles festes particulars, aquells bategues que fèieu?
2: Al graig d'un dels companys, doncs ens trobàvem on portàvem doncs, la beguda i una mica de pica-pica i bueno, un es dedicava a posar música, no? I li dèiem, va, tio, comença a fotre les lentes perquè, cosa que no ens estem menjant ni una rosca. I al final, sí, posàvem el que sonava en aquell moment. I dintre d'aquestes cançons hi havia moltes cançons d'aquestes italianes. Jo recordo quan anaves a alguna festa, esperaves que sonés aquella El Guardiano del Far, o totes aquelles cançons que quan sonaven deies, ostres, és que amb aquesta música no em pot dir que no.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Possiblement, aquest és el tema absolutament instrumental que més sovint ens heu demanat al llarg de la història d'aquest programa. Un d'aquells fenòmens que només es dona molt de tant en tant. Original del 1976. És un One Hit Wonder, un artista d'un únic gran èxit. Il Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. Una cançó molt especial per un altre dels nostres convidats, per Sergio Dalma, que vincula inevitablement aquesta peça a les festes particulars d'aquell temps. Però tenim milers de corresponsals improvisats arreu del món a través del Facebook del grup Amigos de Cocodrilo Club i precisament un company d'ofici, Moncho Lemos, des de la ràdio pública galega, ens diu que ha aconseguit una gravació de Gino Paoli amb el que estàvem fa uns instants cantant precisament en Joan Manuel Serrat a la televisió pública italiana, a la RAI, el 1982. Aquesta és una versió de La Mujer Que Yo Quiero mai comercialitzada, mà a mà entre Gino Paoli i Joan Manuel Serrat. Gracias, Moncho.
2: La mujer que yo quiero no necesita

0: Aplaudiments per Joan Manuel Serrat, que ha interpretat la seva cançó en castellà, La mujer que yo quiero, conjuntament amb Gino Paoli en directe, que ho ha fet en italià. I cara al públic, i en viu en un programa de la RAI italiana del 1982.
1: Per ricordare un cantautore di Genova que no c'è oggi qui.
0: Un autèntic document que ens ha facilitat l'amic, el company Moncho Lemos, que ens escolta a través d'internet des de Galícia. Un abrazo, Moncho, i moltes gràcies, com sempre, per tu ajuda, per tus muchas colaboraciones en nuestro programa. Tens ganes de seguir rebobinant en el temps? Encara una mica. Està bé, però necessito rebobinar encara una mica més, sisplau. He arribat al febrer del 1985. Aquell any, el nano va anunciar que havia decidit prendre's un any sabàtic. És a dir, que no pensava treballar durant tot un any, que no concedia entrevistes ni molt menys concerts ni actuacions en directe de cap mena. Però aquell any, qui us parla, realitzava un programa cada tarda amb moltíssima audiència a tot Catalunya, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana, que estava organitzant el seu segon festival per entregar premis als més votats dels oients de tot l'any anterior, del 84, i el més votat era Joan Manuel Serrat. És una de les moltes ocasions en les que el nano s'ha portat molt bé amb nosaltres, però aquella va ser realment especial perquè va trencar la seva promesa i només ho va fer amb nosaltres en el nostre festival que es va celebrar el desaparegut Escala Barcelona, el restaurant espectacle més elegant de la ciutat en aquell moment. I tots els companys de premsa i dels mitjans de comunicació en general, sobretot de les dues teles que llavors hi havia, de Televisió Espanyola i de TV3, van destacar aquest fet, que Joan Manuel Serrat va trencar la seva promesa d'any sabàtic per assistir a recollir el seu trofeig en el festival que jo vaig dirigir de Los Musicales de la Cadena Catalana, i a més, com ara recordarem a través de les cintes magnetofòniques, fins i tot el vam fer cantar. Quan ell va arribar a Camerinos, jo li vaig preguntar: Joan, cap on van les cançons?
2: No ho sé, van cap on volen anar. Són bastant independents i bastant autogestionàries, les cançons, sempre. I un procura, doncs buscar-les, trobar-les i estar d'acord amb elles. Ara cap on van, això ja ho explicaran elles.
0: Bé, ens vam quedar amb les ganes de saber cap on van. Però allà a quarts de 4 de la matinada, de la nit d'un dilluns a dimarts, d'un fred febrer del 1985, a l'escenari d'Escala Barcelona...
3: Que no podia faltar i que està una vez más con los amigos de la Cadena Catalana. Gràcies. Moltes gràcies per venir, Joan Manuel, perquè tu em vas dir fa algunes setmanes que pensaves dedicar-te tot l'any a descansar.
2: Ara estic descansant. Això és descans.
3: T'has passat bé aquesta nit? S'ha fet una miqueta llarg, oi? Se'ns ha fet una mica tard.
2: És la vostra festa. Teniu dret a bellugar-la com vulgueu.

0: moltes gràcies.
1: Aquesta? Ella em va estimar tant. Jo me l'estimava.

0: per aprendre.
1: És clar, aquesta gravació tampoc s'ha comercialitzat mai i té el valor d'allò directe que no s'havia assajat, que no s'havia preparat. Va aparèixer com per casualitat una guitarra per darrere les cortines de l'escenari d'Escala Barcelona i amb els aplaudiments de tots els seus seguidors en Joan Manuel no s'hi va poder negar i ens va cantar paraules d'amor.

0: però sabeu que Paraules d'amor ara també és un llibre? I sabeu qui l'ha escrit? Doncs en David Escamilla, que és el fillol d'en Joan Manuel Serrat. És a dir, el nano va ser el padrí en el naixement de David Escamilla, el fill del gran Salvador Escamilla. L'home que va ser el primer en deixar-nos un micro per parlar en directe per la ràdio quan només teníem 13 anys. El primer que ens va donar l'oportunitat de fabricar un espai. Corria 1971. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial, en David Escamilla, que acaba de presentar el seu nou llibre, que es diu Paraules d'amor. Felicitats, David, per l'èxit de convocatòria i perquè aquest llibre, només de veure la portada i el títol, ja entren ganes de llegir-ho, això, seguit, en una nit, no?
1: És molta, molta vida real, Albert, és la meva vida, és els meus mites, la història que m'han explicat i la història que m'hagués agradat viure, perquè visc en una Barcelona molt maca, molt confortable, però segurament aquella Barcelona bategava un ritme més potent humanament i jo voldria que aquesta Barcelona confortable d'ara, a més, bategués a un ritme molt més potent humanament, no? I que la gent no estigui tan trista.
0: Sí, tu has dit una cosa en la presentació del teu llibre que ja fa temps que ho comento amb els companys d'ofici, no? I és que la majoria de la gent a Barcelona sembla que estigui enfadada amb la vida, no? És difícil treure una salutació o un somriure.
1: Exactament.
0: Què podem fer, David?
1: Doncs escolta'm, la vida es viu una vegada, cada dia que et lleves és un miracle i per tant el que cal fer és viure a tope cada instant de la teva vida i prou, res més que això, res més que això. I celebrar cada dia que et lleves.
0: Dius que el que expliques a la teva novel·la no ho has viscut en primera persona, però has tingut, entre d'altres personatges, dos persones que t'ho hauran fet viure, encara que sigui virtualment, com el teu pare, en Salvador Escamilla, i com en Joan Manuel Serrat, que és el teu padrí.
1: Sí, m'han explicat moltes coses, Albert, i tot el que m'han explicat em sona tan autèntic, i crec que s'ha de reviure, i que tot això ha de tornar a ser present.
0: Escoltem el que deia el teu pare cada matí quan començava el seu mític Ràdio Escop en
1: va,
0: directe.
1: Va.
2: Ràdio Escop, Ràdio Escop, hola, con Salvador Escamilla.
3: I bon dia, Catalunya, bon dia i una cançó.
0: Veus? Ell deia bon dia i una cançó. I jo a tots els meus convidats els hi pregunto quina és la cançó de la teva vida, per escoltar-la ara i compartir-la amb tots els oïdors.
1: Molt bé, doncs és que cada vida incorpora una banda sonora, no? I cal viure al ritme de la música, no? I ballar, no? I llevar-nos al matí ballar i celebrar que estem vius. La música ens recorda que hem de celebrar que cada dia torna a començar. La música no és només un acte estètic, sinó que és un acte absolutament fonamental per la vida.
0: Quina posem, David?
1: Comencem amb Paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Tu sabies, però, David, que Paraules d'amor s'ha versionat en molts idiomes, també en euskera?
4: Iru gautz bakarrik, sekizkin esaten, antzinako ipuin xarmagarria, maitasun histori, poeten amesti, besterik etzekin. Hain gaztea zan. Maitasun hitzak vol dir paraules d'amor.
0: Era Gorka Aknor. Però, Joan Manuel, no se t'ha fet pesada aquesta cançó de cantar-la encara?
5: És com un joc. És un joc entre la finalitat i la gratitud. Llavors, doncs, no ho sento com un llast.
4: Ella, un gosti. Jo me l'estimo encara.
5: Sempre dona un punt divertit al final d'un concert, perquè, entre altres coses, el que faig és que ho cantin ells.

0: Jo escric cançons perquè les canti la gent. És a dir, crec que l'èxit és quan les cançons la gent les fa seves i les canta d'una manera natural, sobretot amb independència de l'autor o del cantant que les hagi fet conegudes.
1: M'imagino, Joan Manuel, que molta gent t'haurà dit que escoltant Paraules d'amor s'han enamorat o han tingut un fill.
0: Jo crec que les responsabilitats són personals i de cadascú. Sí, jo no em sento en cap moment responsable davant de ningú d'altra cosa que de la meva feina. Jo el que els desitjo és que els hagi anat bé, no? És a dir, si escoltant aquesta cançó... Jo vaig començar a donar-me compte de la utilitat que tenien les meves cançons quan va venir un amic meu i em va dir que havia fotut un clau collonut escoltant una cançó meva. Diu, serveix, diu, llavors això va bé. Bueno, si això els ha anat bé a la gent per amanir les seves relacions, per amanir lo fonamental, hòstia, fantàstic.
1: Recordes quan i com vas escriure Paraules d'amor?
0: Quan sí, més o menys, l'any 66, devia ser, no? Sí. I com? Doncs com he escrit pràcticament tota la meva vida, és treballant. És a dir, no va ser una cançó que va néixer d'una tirada. Generalment mai cap cançó meva ha nascut d'una tirada.
1: Hola, Anna, guapíssima.

0: d'amor.
1: Juanito, quan la vas incloure en el teu tercer disc petit, en aquells EPs Extender Play, que portaven quatre cançons que giraven a 45 revolucions per minut, tenies la sensació de que Paraules d'amor es convertiria amb més que un èxit en un himne?
2: No, no t'hi diré, no. Ni la cançó de Matinada, seria que tampoc estava en el mateix disc. I realment, d'entrada, va ser molt més èxit que Cançó de Matinada. Cançó de Matinada va ser la cançó que va col·locar-se a les llistes i la que va fer tot l'èxit d'aquestes quatre cançons.
3: Mentre jo canto de matinada, la vila és adormida encara.
2: I sens dubte, per mi, Cançó de Matinada és millor cançó que Paraules d'amor.

0: Com recordes el Serrat d'aquella època?
1: El recordo amb afecte i amb tolerància. I amb gratitud, també. I amb gratitud, perquè tots dos, ell i jo, som part del mateix camí.
2: Me quiso tanto, aún sigo enamorada.
0: Sí, és Amaya.
2: Juntos atravesamos
0: la de Mocedades.
2: Una puerta cerrada,
0: però en solitari.
2: Él, como os diría.
0: Bé, no del tot en solitari.
2: Era toda mi ocupación.
0: Perquè en aquesta ocasió,
2: cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor,
0: també l'acompanyava Joan Manuel Serrat.

0: Joan, quin secret té paraules d'amor perquè agradi tant?
1: Si jo sabés el secret, cauríem en la temptació de voler-lo aplicar en altres coses, i afortunadament no el sé. No, cadascú estima les cançons perquè s'estima ell mateix, i les cançons formen part del seu patrimoni personal, les cançons estan lligades a les costures de la seva ànima, i van amb nosaltres, no? Perquè és una cançó que la gent fa servir en qualsevol circumstància. És una cançó de bodes, de batejos i funerals.
0: I m'imagino que una noia, o més d'una noia, haurà dit públicament que la cançó estava dedicada a ella o inspirada en ella.
1: Però, bueno, ho han fet diverses que no ho són. Ah. Però, però això forma part també de les fantasies de cadascú, i que els hi conservi, si no prenen mal. Això no em sembla malament.

0: Però paraules d'amor, com comentàvem amb el seu propi autor fa uns instants, ara no és tan sols una cançó, una gran cançó. És també un llibre d'en David Escamilla, que ens ha demanat, a banda de la cançó que ha donat títol al llibre, dues més.
1: Comencem amb paraules d'amor, acabem amb Yesterday i seguim amb Lucho Dalla, per exemple, amb Caruso. Te voglio bene assai.
0: Saps, David, que molts convidats del nostre programa no han oblidat el teu pare i la ràdio que ell feia. Per exemple, el conseller d'Interior, el senyor Felip Puig.
2: Senyor Felip Puig, què tal?
3: Molt bé.
2: Aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. A mi m'agradaria saber quins són els primers records de ràdio del senyor Puig.
3: Salvador Escamilla.
4: Radioscop es un onda metraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Radioscop, Radioscop, llega Radioscop.
5: Desde Radioscop, con amor, son las 11 y 28 minutos.
6: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Yesterday, abans el leitmotiv del seu llibre Paraules d'amor, i després i sempre el Caruso de Lucha Dalla. Les cançons més especials de l'escriptor i també company radiofonista David Escamilla.
1: Cocodril Club amb Albert Malla.
2: Cuido del mar, Lu.

0: Lucho Dalla, sempre en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Però tornem a Joan Manuel Serrat, rebobinem una mica, sisplau. Aquí, aquí, aquí. Em quedo aquí. Van haver de passar 43 anys perquè Joan Manuel Serrat publiqués un disc oficialment interpretant el La La La en català. I va ser quan el van convidar el 2011 Manolo i Ramon, el duo Dinámico, per celebrar els seus 50 anys d'èxits.

0: evidentment, no, home, va ser una satisfacció poder participar en aquest disc del Manolo i el Ramon, que estan festejant els seus 50 anys de música, que déu-n'hi-do, i vam pensar que la millor cançó per poder estar allí, la que més d'alguna manera ens ha implicat personalment, ha estat aquesta.
1: Era potser una assignatura pendent, no?
0: No tinc cap assignatura pendent.
1: Té molta gràcia.
0: Amb aquesta història, no. Allò és una història del passat que, si un tracta d'explicar-se-la en aquests moments als seus fills o a generacions...
1: Costaria d'entendre, no?
0: No l'entenen, perquè no es pot... És fruit d'un temps molt, molt repressiu i molt intolerant i molt raro. Encara que aquests moments pues, tampoc siguin molt tolerants i bastant raros, sí. Pues no, pues són... és diferent.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: I sobre el tema del la-la-la, el 1981 comentàvem amb en Joan Manuel per antena que hi havia, per si no ho sabíeu, diferents lletres de la mateixa cançó.
0: Hi havia diferents... Hi havia una versió primera, després hi havia una versió amb un text que jo vaig incorporar, una tercera versió que va ser el text en català, que va ser el que es va proposar a l'administració per fer-se, i després hi havia tota una sèrie que naturalment l'administració no va acceptar, evidentment, totes les conseqüències, i després, doncs clar, fins que va passar això, es van gravar una... com acostuma a fer-se amb aquest tipus de números, que són unes cançons que busquen el que podria ser una sèrie de vots de tots els mercats aquests, encara que això és bastant una fantasmada, perquè tot això està bastant arreglat. I va ser precisament quan estàvem a Hamburg gravant la versió en català i la possible versió en alemany, que no es va arribar a fer, quan ja es va... Jo vaig anar-me'n d'Hamburg a fer una actuació a Hersfeld, a un poble del nord d'Alemanya. D'allí anava a París, i va ser a París l'endemà o dos dies després d'això, quan jo ja vaig enviar la carta veient que no prosperava. Llavors, no prosperava, sinó que se'm va contestar, exactament a mi em va contestar si jo volia ser un cantant provincial o un cantant internacional. I jo vaig dir que jo volia ser un cantant internacional provincià, perquè jo penso que l'única manera de ser internacional és ser provincià.
1: Però no es va arribar a gravar en català?
0: Sí.
1: Però es va editar el disc en català? Algun lloc?
0: Sí. Jo realment jo no els tinc. És que jo no tinc els meus discos.
3: Amb nosaltres també Xavier Foz, l'únic periodista que va poder viure en directe a Hamburg la gravació en diferents idiomes del La La La en aquell Eurovisiu 1968.
4: Sí. Ell ho va gravar en francès, ho va gravar en anglès, en català i en castellà. Me'n recordo com si fos ara. Jo hi vaig anar perquè el que portava tota aquesta història de la La La, d'Eurovisió, de la representació d'Espanya a Eurovisió, era l'Artur Kaps, que era aquell de los vieneses. Tenia Artur Kaps, Frank Joachim, que feien aquelles revistes al Paral·leli. Artur Kaps era una espècie de geni de les relacions entre les estacions de ràdio, de televisió i de tot això, no? I políticament es buscava que Espanya guanyés això, perquè necessitava... El règim en aquell moment només tenia dues coses de prestigi. Una, doncs, era el turisme, i l'altra cosa de prestigi, l'A, que diuen els francesos, doncs era el Real Madrid, no? Per això. Bé, molt bé. I aleshores, doncs, jo vaig anar d'enviat especial. Enviat especial, estàvem al mateix hotel amb el Joan Manuel i molt bé, va fer tota aquesta gravació. I després jo m'ho combinava sempre que m'enviaven d'enviat especial alguna cosa per dir que després no hi havia un vol directe, no sé què, que havia de passar per París. I m'ho combinava perquè tinc una fascinació sempre per París. En una ciutat, no sé, que em fascina sempre i que me l'estimo molt, no? I llavors estava a París. I llavors a París, i llavors em van trucar per telèfon a l'hotel, va dir, coño, ¿sabes qué ha pasado? Diu, ¿qué ha pasado? Que Serrat se niega a cantar el La La La si no es en catalán. Digo, joder, pues entonces, ¿qué vais a hacer? Yo, y la persona que me va a explicar, el teléfono, dice, el Fraga Iribarne, que además era ministro de Información, dice, ha cogido un cabreo, que ha cogido un disco de Serrat y lo ha roto. Dice, Serrat ha muerto. I llavors se li van donar a la bofeta de la Maciel. I llavors la Maciel va guanyar. I quan la Maciel li pregunten i li diuen què és lo primero que se le ocurre a usted decir en una entrevista después de este gran triunfo que ha conseguido en Eurovisión, dice, visca Cataluña, va dir Maciel. No sé si se'n fotia o... Gràcies.
5: Gràcies, Xavier Foz, gran professional de tota la vida de Ràdio Nacional, que ens ha confessat aquest testimoni viscut en primera persona sobre el cas, encara avui dia, una mica misteriós del que va passar amb el La La La en aquell 1968.
6: Vaig a posar a prova la teva memòria. Com una curiositat, eh? Te'n recordes en quants idiomes vas gravar el La La La?
7: No, però podria comptar. Podria comptar en català.

0: parlar castellà.
1: Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
0: Català, castellà, portuguès.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Sí. Anglès? Sí.

0: català, castellà, portuguès, italià, català, portuguès, italià, francès...
1: Francès també? Anglès?
0: Anglès i...

0: Què més? I bueno, suposo que per la nit ho gravàvem a Eslové, també. Ja. Sí? Sí, estava ja tan, tan mecanitzat que ja m'inventaria altres històries.
1: Disculpa, en Germán, el vull rebobinar una micatona, eh? Sí, sí, aquí, prou, ja està bé. És que fa una estoneta només estàvem en paraules d'amor.
2: Ella em va estimar tant.
1: Sí, també la va fer en català la Rosario Flores.
2: Jo me l'estimo encara.
1: I l'hem escoltat en euskera.
2: Plegats van travessar.
1: I quan l'Anna Belén la va cantar en català...
2: Una porta tancada.
1: I la Maya, de Mocedades,
2: ella,
1: en castellà.
2: Com us podré dir?
1: Acompanyada per el mateix Joan Manuel Serrat, també en castellà.
2: Era tot el meu món, llavors...
1: Però acaba d'estrenar-se una nova versió.
2: Quan en la llar cremava...
1: Una versió especial.
2: Només paraules d'amor...
1: Ens ho explica Jordi Milán, el director de La Cubana. Hola, Jordi, què tal?
3: Molt bé.
1: Per què aquesta companyia es diu La Cubana?
3: Mira, primer perquè va ser una nit de borratxera, que tenien que posar, s'hagués pogut dir La Malquerida, una companyia, buscàvem un nom, La Malquerida, o jo què sé... un altre nom, Les Bragues d'Eustàquia, i en realitat es va dir La Cubana. És un nom que té molt a veure en Sitges, perquè hi ha una tradició que havia d'anar a fer fortuna a les Amèriques, i llavors els que tornaven els deien indianos o americanos, i en aquest cas els deien cubanos. Dir cubano, Sitges ja representava dir aventurer. I en aquest cas ens va semblar que era una nit de borratxera, vam veure que una botiga antiga que l'estaven despintant va aparèixer sota la pintura, allà que havien, els pintors havien fet els suplets i allò, aquella cosa que rascava,
1: sí.
3: Va sortir el nom de La Cubana. I vam dir, mira, aquest és el nom. I ja està, així ens va quedar.
1: Jordi, quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Si he d'escollir una, preferiria escollir-ne una del Serrat que nosaltres hem adaptat aquí a l'espectacle, que és el Paraules d'amor, que l'hem adaptat a l'estil Bollywood, no? A l'indi. O sigui, aquesta seria la, potser la cançó que... el Paraules d'amor, vaja.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Ella em va estimar tant, jo me la...

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides lleus aquesta tarda al Cedí i al fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona. El sistema d'emergències ha especificat que es tracta de dos homes i una dona i afegeix que les tres víctimes han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Els trens de la línia R4 Rodalies no hi fan parada. Recomana als viatgers que utilitzin la L1 del metro per continuar el trajecte. El director de Rodalies, Òscar Playà, no ha pogut aventurar hipòtesis sobre la causa del succés. Ha confirmat que aquesta mateixa setmana han començat unes obres que Renfe fa a l'estació, però ha especificat que es tracta d'obres al paviment, per la qual cosa ha considerat que no han de tenir cap relació. L'escoltem.
2: Les obres que es porten des de Renfe són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. I fins aquí la informació que us puc facilitar.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha responsabilitat al Marroc per primera vegada des de l'entrada massiva de més de 80.000 immigrants a Ceuta el 31 de juliol passat. Gairebé dos mesos després, en una entrevista a la CNN, Sánchez ha assegurat que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè és clar que el seu mecanisme de control fronterer va fallar. Sánchez ha recordat que en tant que són ciutats espanyoles, Ceuta i Melilla són frontera europea, i en aquest sentit ha lamentat la manca de solidaritat d'alguns socis europeus durant la crisi. Són declaracions que es produeixen just al mateix escenari en què està previst que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, es reuneixi amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, per abordar el tema. Sánchez és a Nova York per participar en el debat anual de l'Assemblea de les Nacions Unides que buscarà reconstruir el multilateralisme. Es tracta de l'última cita sobre el mandat actual d'Antonio Guterres, que acaba el 31 de desembre. Un apunt més sobre el tema. El president espanyol no participarà en la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions. Una recepció que tindrà lloc aquesta matinada, hora catalana. L'executiu diu que ho fa per raons d'agenda. Trump, per cert, ha amenaçat d'aniquilar l'Iran durant el seu discurs a les Nacions Unides i ha dit que creu que arribarà, això sí, un acord després de les eleccions a mig mandat. Un Trump que ha tret pit i ha dit que és un gran defensor de la pau. Darrer apunt, la tardor astronòmica comença aquesta matinada a les 2:05, durarà 89 dies i 21 hores. Tindrà temperatures elevades com les dels darrers dies, que han estat de rècord, i una tònica. Aquestes temperatures...
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla't i ens ho passarem força bé.

El gran Paul Williams se sentirem ara. Aquest tio va començar la seva carrera musical al principi dels anys 50 amb bluegrass i música d'església evangèlica per acompanyar. Va tocar amb Jimmy Martin, els Sunny Mountain Boys, fins al 1962. Després es va casar amb la germana del Jimmy, que li va dir: "Ep, tu no pots tocar música bluegrass i viure pel Senyor." Així que ho va tindre que deixar. Va continuar tocant la música gospel amb el Northside Trio i posteriorment va aconseguir un èxit i una nominació als Grammy amb el trio Victory, original de la seva ciutat natal, Morristown, Tennessee. Avui ens porta la cançó "He Will Call and I Will Answer", ell preguntarà, i jo contestaré.

Chief Ford és un artista australià. Aquest senyor l'estiu va ser un exitós genet de toros i broncos. Amb 18 anys, sense fills i sense compromisos, es va unir a la seva primera banda i va provar la vida d'un músic de gira pels camps. Va ser també durant aquest temps que va decidir que volia unir-se al rodeu com a genet de toros. Va viatjar per primera vegada als Estats Units el 1998 i es va unir amb un senyor a Texas i va recórrer Colorado, Dakota del Sud i Canadà. Vinga a fer rodeos i muntar toros. Però els concerts també van començar a cobrar certa importància, va deixar el rodeo. I sovint treballava en bars o bé construint tanques allà a Lubbock, Texas, fins que al final va tindre el seu èxit. Avui ens porta la cançó Burr Bacon.

Anem a escoltar ara una mica la música rockera New Country de la Victoria Banks, que és una cantautora canadenca. Com a compositora del mercat de música country, Banks ha tingut cançons destacades en pel·lícules i televisions i ha gravat per diversos artistes com Jessica Simpson, Sarah Evans, Cowboy Crush, Marty Raybone, Fred Hurts, One More i Johnny Reid. Avui ens porta la cançó Barefoot Girl.

Avui començarem el programa amb un dels més aclamats cantants. Té devots de totes les edats i ja fa un munt d'anys que es manté a la cúpula de la fama. Clàssic total allà on sigui, gens transgressor, pur estil conservador del Far West. És ni més ni menys que el George Strait. Cantant, compositor, actor i productor de música country, és conegut com el rei del country i és considerat un dels artistes de gravació més influents i populars de tots els temps. És conegut pel seu estil neotradicionalista, com us he dit abans, mirada de cowboy i sent un dels primers i principals artistes en tornar a la música country les seves arrels i lluny de l'era del pop dels 80. Per tots vosaltres, la cançó Here for a Good Time canta el gran George Strait.

L'australià Adam Harvey ha venut més de 500.000 de discos. Està nominat 5 vegades per un Aria Music Award i ha guanyat 8 guitarres d'or als Country Music Awards d'Austràlia. Quins àlbums d'estudi i quantitat de premis avalen aquesta veu greu tan típica del cowboy? I sí, senyor, sí, Austràlia es fa també molt bona música country. Avui ens porta la cançó Hair of the Dog.

0: Put that leash down.
1: Us en recordeu del genet de rodeo de la setmana passada? Sí, home, l'Steve Foley, aquell que va marxar als Estats Units. Doncs avui no ens mourem d'aquí, el seu món australià. Tornem un cop més amb aquest tio tan marxós, amb la cançó Going and Blowing.

Tant que bé ara té el gran mèrit d'haver popularitzat la cançó amb la que tots els ballarins de Country Line Dance varen començar. Sí, sí, senyors. Recordeu el Don't Break My Heart? Aquí el nomenen el No Rompes Mas. Doncs bé, aquest senyor la va treure amb el seu dia. Avui us porto, però, una balada preciosa que parla d'un vell barret de soldat i la seva història. Old Army Hat canta el gran Billy Ray Cyrus.

John Wolf va néixer a Tulsa, Oklahoma. Va créixer cantant a l'església i començar a interessar-se per la música popular. El seu padrastre, un baixista d'una banda del barri, el va introduir a la música country. Wolf va treballar, quan va acabar els seus estudis, com a comerciant d'oli a Chicago, Illinois. Però la cosa no li anava i es va traslladar a Houston. A l'any 2003 va començar a col·laborar amb el Hiles Carl. Allà es va inspirar per convertir-se en músic de debò. I després d'assistir a un concert d'Alabama a Texas, el van convidar a l'autobús turístic i va cantar amb el Teddy Gentry i John Rich. Per fi es va establir a Austin i es va convertir en un col·laborador habitual del circuit Honky Tonk de Lone Star. Ha fet de taloner espectacles per al Merle Haggard i el gran Dwight Yoakam, entre d'altres. Avui ens porta la cançó 2 out of 7.

0: Bé, companys, això ha sigut tot per avui. La setmana que ve, més country music, a la mateixa hora i al mateix canal, aquí, a Canal 20 Ràdio. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta bona estona.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: paso. Hora 23. Te lo dije
1: muy clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.

0: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.
1: És fort, eh?

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles. Entre tots

0: Cabrera. 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. És la una.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
4: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
0: A Radio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
7: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
7: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.